Doncs aquí estem de festa major perquè avui està a tocar. Ja se siente, ja se huele. I els búhos ens proposant aquesta festa major. Segurament que tu tens la teva i avui estareu tots a punt de començar la proposta que ens arriba per la festa major d'aquest 2026. Vinga, tots som festa i tots estem de festa. No podia esperar-te més. I després de la cançoneta, ràpid, ràpid, que marxem cap a la biblioteca de Montornès, el Jorge Martínez està esperant per explicar-nos un munt de coses.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
2: Doncs ja sabeu, directament cap a la Biblioteca de Montornès a gaudir d'aquesta proposta que ens arriba avui de la mà del Jorge Martínez. Jorge, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Com estàs?
2: Doncs aquí estem ja amb les piles recargades i amb una nova temporada. Comencem a la biblioteca també, tot el setembre que portem ja cap endavant. I vosaltres, em sembla que una setmaneta abans, a l'agost ja veu començar.
3: Vam començar, bueno, el 31 d'agost. Vam començar l'últim dia, la primera setmana de setembre, realment.
2: Molt bé.
3: I bé, aquí hi ha els usuaris i usuàries que de mica van tornant a les rutines, a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, i ja després, el dilluns que ve, que ja haurà acabat la festa major, vindrà l'avalanxa de gent que sempre tenim després de la festa major.
2: Clar, és el que diem,
3: és un clàssic.
2: Acaba la festa major i acaba l'estiu.
3: Sí,
2: ni que sigui això. Aquí a Montornès, oi?
3: A Montornès és tal qual.
2: Sí, sí, sí. Doncs res, Jorge, parlem una mica, no?, de tot allò que ens trobarem ja de cara a la propera setmana.
3: Bueno, de cara més bé a l'octubre, perquè nosaltres, aprofitant la benentesa, no?, que diem que l'estiu acaba quan acaba la festa major, nosaltres ja programem totes les activitats de cara a l'octubre. I tenim una d'activitats, Núria. No tens paper per apuntar, però farem a l'octubre.
2: Sí, de tot el que tenim. Però sí que és veritat que l'horari ja ha començat, a l'horari normal de la biblioteca?
3: Bueno, l'horari normal, l'horari de la biblioteca a l'estiu només canvia que tanquem els dissabtes.
2: Els dissabtes.
3: Llavors, aquest cap de setmana no obrim, que és festa major, però el proper ja estem oberts de dilluns a divendres i també dissabtes.
2: Molt bé, perfecte. Doncs anem a veure, a repassar una mica tot allò que tindrem cap a l'octubre, no?
3: Mira, a part del que ja fem normalment, que són les nostres activitats clàssiques, com són l'activitat de Parlem de llibres amb el Raimon Portell, el Fem tertúlia amb la Marina Martori, la poesia en què la porten dos voluntaris, que són el Marc Pruna i el Salvador Pila. A part de la tertúlia de Temps retrobat, que és de memòria històrica, que gent gran del municipi es troba aquí a la biblioteca per parlar del Montornès, que ja està desaparegut, perquè no es perdi tota aquesta informació de noms, d'experiències que va viure la gent de Montornès fa molts anys, que també està tothom convidat a venir a gaudir d'aquestes xerrades i posar el seu granet d'arena. Siguis gran o jove, pots venir a les tertúlies del Temps retrobat. A part del Club de Lectura Infantil, a part de les 5 converses en idiomes que tenim, 4, no 5, el català 5, les 5 converses que tenim en idiomes, totes aquestes activitats que són les clàssiques que sempre fem,
2: sí,
3: tenim. Contes a la tarima, que els fa o la Yolanda o els faig jo, que són per nens i nenes majors de 3 anys.
2: Ah, majors de 3, molt bé.
3: Sí. El dimecres 14 tenim a l'Helena Cudó, que és una supernarradora, que vindrà a fer Barraqueta de tardor. Ja ens posem en aquesta pell de la tardor, coses més marrons, les fulles que cauen, tot això. I l'Helena Cudó ens portarà moltes sorpreses per descobrir. Una sessió amb cançons, titelles, poemes, contes, dites i endevinalles.
2: Una meravella.
3: Una meravella.
2: Sí, sí.
3: Sí, sí. Mira, el dia 28 d'octubre tenim una xerrada amb un biòleg que és, a més, el director de l'Escola de Natura del Corredor d'aquí de la Serra de Serralada Marina, que és en Joan Manel Riera. El Joan Manel Riera l'hem tingut aquí a la biblioteca diverses vegades perquè nosaltres col·laborem amb l'activitat Pas a Pas, que es fa més o menys de l'abril al juny, on es fan passejades per Montornès perquè la gent pugui passejar en companyia i fer activitat física i relacionar-se. Normalment la cloenda ja fa uns anys la fa Joan Manel Riera, que és un expert, i fa fa un passeig, ja sigui pel riu, pel camí fluvial, o aquí a la plana de Can Vilaró, i fa unes explicacions que són increïbles. La veritat que són molt, molt, molt entenedores i et canvia la visió de l'espai. Quan parles amb ell i t'explica d'on venen, com han pujat a les plaques tectòniques de la zona, les muntanyes, bueno, et canvia la visió i aprens moltíssim amb ell. Uh-huh. Pues fem una activitat que es diu Riscos Naturals.
2: Riscos Naturals.
3: Uh-huh. Sí. I esteu convidats i convidades. A més, aquesta exposició, aquesta xerrada anirà acompanyada d'una exposició a la biblioteca.
2: És molt interessant, això, eh? Quin dia has dit?
3: 28 d'octubre a 6:45, a les 18:30.
2: Molt bé. Ha anotat.
3: Sí. També una de les activitats que més a mi més em va agradar l'any passat i que espero que aquest any també funcioni igual de bé, va ser, vam celebrar el dia de la biblioteca amb una lectura col·lectiva en silenci. Va ser una passada. Nosaltres vam convidar a tothom que passava per la biblioteca durant la setmana prèvia a venir a la biblioteca i així 15 minuts en silenci per reclamar la importància que té la lectura, la concentració, poder parar un moment de la vida, de les presses, de les pantalles, sí, i parar-nos 15 minuts per llegir tots aquí a la biblioteca, tots i totes. Va ser tan maco, Núria, va ser una passada. A més, ho vam fer amb una miqueta lluguesca per fer-ho més, una miqueta més motivant, i vam convidar a Palau del Mal·la a que fes de jurat. Com fa de jurat a la Festa Major, vam dir, pues ja que teniu experiència, podeu venir i comptabilitzar fidelment quantes persones estaran llegint aquí a la biblioteca aquesta estoneta, i ho van fer. I van sortir, crec recordar que eren 89 persones llegint a la vegada a la biblioteca.
2: Uau.
3: I aquest any pues, ho volem superar. Volem fer-ho cada any a més. A veure si aquest any arribem a les 100 o 120. Llavors, convidem a tots i totes que el dia 23 vingueu a fer ús del vostre dret de parar 15 minuts. Que sembla una tonteria, però no és tan tonteria, que de vegades no tenim ni 15 minuts.
2: És veritat.
3: No trobem el moment de parar, de desconnectar i d'agafar un llibre.
2: És veritat. Tens tota la raó del món, tota. Hem de, potser, relaxar-nos una mica i buscar el nostre moment. Sí. Totalment d'acord.
3: Pues un bon dia per posar aquest tic per començar a parar-nos és el 23 d'octubre aquí a les 6 de la tarda a la biblioteca, on farem aquesta lectura col·lectiva en silenci, que a més és per celebrar o commemorar el dia de la biblioteca, que nosaltres creiem, com no, que les biblioteques són un servei fonamental a la societat que fa que fa arribar la cultura, la lectura i el coneixement independentment de la teva classe social, del teu sexe, de la teva religió, de tot. Com els drets humans fonamentals, la biblioteca és un dret humà fonamental perquè arribi la cultura a tothom.
2: I ho hem d'aprofitar, clar que sí.
3: Sí. I a més, després, si us ve de gust, a càrrec de la companyia Frec a Frec, tenim una obra de teatre aquí a la biblioteca.
2: Ah, sí?
3: Amb la col·laboració del Consorci de la Normalització Lingüística, aprofitem i ho fem tot d'una. Llavors, si veniu a fer 15 minuts de silenci, després, a més, podreu gaudir d'una super obra de teatre.
2: Uau, molt bé.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Un món de propostes per l'octubre i per a agendar.
3: Sí, i em queda una que també estem molt contents i contentes aquí a la biblioteca, que tenim una presentació i xerrada sobre la biblioteràpia jove. Ja fa uns anys, la biblioteca, juntament amb el Centre d'Atenció Primària del CAP d'aquí de Montornès, vam confeccionar una guia de biblioteràpia. La guia de biblioteràpia són llibres recomanats per nosaltres i per experts sobre diferents temes, ja sigui l'ansietat, el moving, qualsevol tipus de malaltia o estat mental, a la guia de biblioteràpia podràs trobar un llibre que et serveixi per sentir-te millor o per entendre una mica pel que estàs passant.
2: Ah.
3: Llavors, aquesta iniciativa va funcionar superbé. Hem repartit milers de guies de bioteràpia i ara presentem una nova guia bibliogràfica dissenyada especialment per oferir recursos, lectures i aquest tipus d'eines de suport, però per joves.
2: Mhm.
3: És creiem que el moment de la salut mental als joves és superimportant, és molt invisible i és poder ara més necessari que mai, i que volem aportar aquesta selecció de... aquesta selecció i, a més, obrir un espai d'acompanyament i comprensió a través dels llibres. Mm-hmm. L'acte estarà presentat per la nostra companya Charo Campos, que és la que ha fet l'edició de la guia, ha fet el recull de llibres, i també pel tècnic de salut de l'Ajuntament de Montornès, el Marc Colàs. Mm-hmm. Es farà la presentació d'aquesta guia de biblioteràpia jove, juntament amb unes xerrades de nova cocció que es va començar fa uns pocs mesos aquí a la biblioteca, a càrrec de Miguel Ángel i Mica Franganillo.
2: Mm-hmm. Ah, és veritat.
3: Mm-hmm. Sí, són xerrades molt interessants sota el títol Una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem a nosaltres mateixos. Aquesta xerrada ens convidarà una mica a fer una pausa, igual que la lectura, i reflexionar sobre la relació que tenim amb nosaltres mateixos. Crec que és un combo, és un win-win. Venir a conèixer la guia de biblioteràpia jove, que bueno, hem estat treballant molt, molt, molt amb ella. Crec que és un recull de llibres meravellós, fantàstic. I, a més, amb Miguel Ángel i amb Mica, perquè ja els coneixem, hem fet 3 xerrades aquí a la biblioteca, tenen una sensibilitat i uns coneixements que estaria molt bé que la gent s'animés a venir a fer aquest combo de presentació i xerrada el divendres, 9 d'octubre a les 6 de la tarda.
2: Molt bé. Doncs tenim tot anotat. Déu-n'hi-do, quin mes d'octubre, i això no ha fet més que començar.
3: Sí, sí, sí. Estem molt a tope, la veritat que sí.
2: Molt bé. Doncs res, jo crec que el que ens queda és convidar tothom, no, Jorge?
3: Sí, sí. Veniu, sisplau, a la biblioteca, perquè, a més, que també tindrem una exposició de fotografies de lleure a Montornès, l'exposició dels riscos naturals, tindrem la biblioteca a tope d'activitats i, com sempre, de lectures, estudiants, recomanacions i tot el que faci falta per apropar la cultura i la lectura als veïns i veïnes de Montornès.
2: Perfecte. Com sempre, Jorge, gràcies per atendre la nostra trucada i parlem d'aquí a 15 dies. Tornem a posar-nos amb aquesta proposta, per exemple, que ens porta la Charo Campos. Mm-hmm. Doncs parlarem amb ella, a veure què ens explica.
3: Molt bé. Doncs que vagi molt bé la festa major i ens veiem als carrers, segur.
2: Igualment, Jorge, una abraçada ben gran.
3: Fins aviat. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
6: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves, a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
7: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
8: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
9: La ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
8: A la butxaca.
11: A la butxaca.
12: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
13: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ens acomiadem del José Luis i de la secció de cinema i nosaltres també, oi Miquel, arribem al punt i final. Avui dijous, recordeu, demà és festa local a Montornès del Vallès. Estem de festa major i tornem dilluns. Hem canviat el dilluns per al divendres, llavors demà no hi serem, però sí que hi tornarem el cap de setmana amb els millors moments de la setmana. Que tingueu una bona festa major, que gaudiu. Ja sabeu, avui comencem tot amb el pregó, esperem que el temps ens ho permeti i demà, doncs, a partir de demà, festa, festa i més festa. Miquel, bon cap de setmana.
1: Molt bon cap de setmana i molt bona festa major a tothom.
0: Bona festa major.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui, a les historietes, parlarem del naixement d'un nou art. El setè art, li diuen. Un mitjà que amb els anys permetria la televisió. Un art fantàstic, que ens ha regalat moments meravellosos i que sigui mut o en tres dimensions, ha creat un imaginari increïble. Avui, a les historietes, el naixement del cinema. Situem-nos a les acaballes del segle XIX, perquè el cinema té una data de naixement molt clara, el 28 de desembre del 1895, el dia en què els germans Lumière van projectar públicament la sortida dels obrers d'una fàbrica francesa, l'arribada d'un tren i un vaixell sortint del port. Feia anys que els germans Lumière experimentaven amb la projecció d'imatges, doncs a partir del 1892 van començar a patentar uns quants invents molt destacats. Van crear un aparell que servia tant per registrar com per projectar imatges, el cinematògraf. Es va patentar el febrer del 1894 i els germans Lumière van filmar per primera vegada a la història la tardor d'aquell mateix any. Al març del 95 ja estaven preparats per fer públic el seu material, però van esperar fins al desembre d'aquell any per presentar oficialment l'invent i exhibir-lo en una sala comercial. Havia nascut el cinema.

Els primers films de la història desprenen anècdotes entranyables. Per exemple, quan es projectava l'arribada del tren a l'estació, el públic fugia aterroritzat perquè es creia que la locomotora sortiria de la pantalla i s'estimbaria contra el pati de butaques. Tot i això, l'èxit del cinematògraf va ser immediat, no només a França, sinó a la resta d'Europa i a Nord-Amèrica. En uns pocs anys, els germans Lumière van crear més de 500 pel·lícules, sense actors, de tipus documental, amb decorats naturals i sense cap tipus de muntatge. Però només existia el pla fix. I passada l'eufòria de la novetat, els espectadors començaven a avorrir-se. Afortunadament, Georges Méliès va afegir-se a fer cinema i va començar a explicar ficció i a desenvolupar tècniques més sofisticades com la ciència-ficció animada, els decorats de teatre i els primers efectes especials, d'allò més rudimentaris. Pel·lícules com Viatge a la Lluna, del 1904, són un bon exemple. Va ser un pas endavant del cinema i encara n'hi hauria molts més gràcies a directors com Lubitsch, Lang, Hitchcock o Charles Chaplin, que van mantenir el cinema en constant evolució tècnica. El 1927 va haver-hi un punt d'inflexió en la història del setè art amb l'aparició del cinema sonor. La primera pel·lícula amb una pista sonora més sofisticada que un pianista tocant les tecles enmig de la sala de cinema va ser El cantante de jazz. El cinema, tal i com se'l coneixia, va deixar d'existir i es van imposar guions i trames més complexes. Fins i tot el doblatge, doncs la Paramount Pictures va crear la tècnica aquell mateix any. Faltava ben poquet perquè el cinema, encara un nadó, es convertís en un adult, si em permeteu l'analogia agafada amb pinces. El 1935, la tècnica va permetre el color.

0: La vessant artística del cinema va créixer exponencialment durant aquella dècada, assolint la seva plenitud el 1939 amb Lo que el viento se llevó. I és que als Estats Units es va proposar liderar el setè art a nivell mundial, creant una nova indústria milionària i fins i tot fent-hi premis, com són els Oscars. Durant els següents 75 anys va venir l'esplendor del cinema, obres mestres, gèneres cinematogràfics diferents, directors visionaris, cinema d'animació, Disney, la indústria dels actors. El setè art, el cinema, caminava amb decisió fins al segle XXI. I així arribem als principis del segle XXI. Havien passat 105 anys i van passar del cinema mut al Dolby Surround, del blanc i negre en un pla estàtic als cinemes IMAX. Però l'essència seguia sent la mateixa. Milions de persones davant una pantalla, deixant-se portar a un món meravellós. I ara el cinema encara un nou gran canvi, les tres dimensions. Hi ha qui diu que significarà un canvi tan gran com l'aparició del cinema sonor. I probablement és veritat. Però en tot cas, això ja és una altra historieta.
1: Ràdio Montornès,

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter. Si tot

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, els 91.2 de la FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rasta poemes, sons, imatges, platja deserta.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, soltant oceans, tenim episodis passats i ens tenim.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Radio Montornès. Èxitos de sempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

no estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Les estrelles són fars de l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. Allò que passa

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: estiguessis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.

0: Radio Montornès, 91.2 FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí, com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, amb cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni tenia ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré, perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars, que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: "Ben cert, Albert. Sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més", ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Aphrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Aphrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu Coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres en bons grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials... no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

Va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies pel temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes. Però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Long, long Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals, i els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

0: It Was So Easy Then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores?
1: Sí.
0: Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Radio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a dos quarts de nou, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan's of Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultan Sop Swinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir, i per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Era un, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez, fins a per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades, però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortien altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat, perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno,

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Battiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana post-emis, dels quals en parlarem de seguida. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
3: Ábrame la parte de atrás.
4: No puedo.
2: I ho fem des d'aquest dimecres. A Disney s'hi estrena City of Blood.
5: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
6: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
7: Hay una guerra en las calles.
8: Phoebe!
2: La ficció ens situa a una hipotètica ciutat-estat de Berlín on la criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destruït pel canvi climàtic.
9: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
10: Vamos a cazar.
2: Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. I enmig d'aquest escenari, una raça de vampirs pugna per aconseguir el poder polític.
11: ¿Ha venido aquí por negocios?
12: Busco capital, sí.
11: Aquí predominan las fiestas.
12: Me gusta porque así puedo pasar tiempo con usted.
2: També des d'aquest dimecres a Netflix hi arriba la primera temporada de La Muñeca. Inspirada en la clàssica novel·la polaca de 1890, la sèrie ens presenta una història d'època romàntica on el protagonista s'enamora d'un aristòcrata i dedica la seva vida a conquerir-la.
13: ¿Qué estás haciendo?
14: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
2: Encara a dimecres, a Apple TV s'hi estrena la sisena temporada de Slow Horses.
13: Será coincidencia.
14: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más, aparte de mí, últimamente?
13: Oh, cállate.
2: Torna aquesta sèrie d'espionatge, protagonitzada per Gary Oldman, que segueix un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànica que treballen per una secció de l'MI5 defenestrada.
15: Welcome to our volunteer experimental lessons for criminal recovery opportunities.
2: Més propostes de dimecres a Disney, de nou amb l'estrena de Mínima Seguridad.
16: She was a little mite.
2: Es tracta d'una comèdia que ens situa en una presó on que suposadament es garanteix l'ordre i la disciplina, però, en canvi, els que dirigeixen el centre són els primers en saltar-se les regles.
17: ¿Quién eres?
18: Francis Neagley, 124 de West Ave en Chicago. Ex sargento mayor de la unidad de investigaciones especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo.
2: I la darrera estrena d'aquest dimecres és a Amazon Prime, amb Neagley.
18: ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
17: Tengo formación en esto.
18: No tanta como yo.
2: La sèrie està protagonitzada per Maria Stenn, interpretant una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit.
17: Has estat ocupada. Dispara.
2: Quan s'assabenta que una bona amiga del passat ha mort en un suposat accident, s'obsessiona per fer justícia.
19: ¡Venga! ¡Vamos!
20: ¿Qué era eso?
2: Dijous a Netflix torna amb la temporada 2 Stranger Things, Relatos del 85.
21: Nunca había visto una flor florecer así en invierno.
22: ¿Qué es eso?
2: Nova entrega del primer derivat de Stranger Things, ara en format animat. La ficció ens situa a l'hivern de 1984-85, que va transcorrer entre la primera i segona temporada de la sèrie original.
23: ¿Un fantasma? ¿Vosotros de qué vais, frikis? Esas flores tienen toda la pinta de ser de ahí.
2: En aquesta ficció tornen els nostres herois, però ara de forma animada.
0: La recuperación es algo fundamental para el proceso. Es como cuando una crisálida se convierte en mariposa.
2: I no ens movem de Netflix, dijous també hi arriba Belleza Plástica.
4: Nariz, mandíbula, todo lo tiene operado. Es difícil encontrarle algo natural.
8: Aquí viene la mano de Dios.
2: Es tracta d'una ficció coreana que segueix una exitosa cirurgiana d'urgències a qui introdueixen en la cosmètica medicinal i que topa amb una altra doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig del glamour.
10: Esta casa, sois un enigma para mí. Y tú la que más.
2: Encara a Netflix i encara dijous s'hi estrena Monstruo, la història de Lizzie Borden.
10: Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen.
2: La ficció ens situa a la localitat de Fall River, a Massachusetts, on l'agost de 1892 van ser assassinats a cops de destral un matrimoni a la seva pròpia casa.
10: Un cuchillo es demasiado fácil y un rifle una muerte demasiado dulce.
24: No, ya sé cómo lo haremos.
2: La principal sospitosa va ser la filla del marit, que va acabar asseient-se al banc dels acusats pel doble crim. Encara que va ser absolta, el crim no es va arribar a resoldre mai.
25: Parece que Bukchon ya rebosa aires de primavera. Y mi corazón hace lo mismo, pues os echo mucho de menos.
2: Divendres també a Netflix hi trobem El Escándalo.
25: Sook será la concubina de mi señor. Haced que el vientre de esa joven flor se hinche con un hijo.
26: A una mujer como esa viuda.
25: Lleva más de 20 años protegiendo su virtud.
26: Comparada con una joven inmadura, una mujer marcada por el destino tiene mucho más encanto.
2: Estem davant una ficció japonesa en què una proposta secreta desencadena passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
27: We have to go.
28: They're looking for me, not you.
2: I dissabte, finalment, la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus.
28: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since.
2: Torna a la prequela d'Outlander, que explora la vida i relació dels pares del personatge de Claire i dels pares del personatge de Jamie. Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és un especial Premis Emmy. I és que tenim tres noms triomfadors i un que s'alça per sobre de tots, el de La maldició de Widow's Bay, amb 14 Emmys.
29: Soy Tom Lofty.
30: Encantado, Tom. Arthur.
29: ¿Te apetece tomar un café?
30: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
29: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Entre altres guardons, s'ha fet amb el de millor sèrie de comèdia i menció especial tenen els guardons merescudíssims del seu protagonista, Matthew Rhys, i els d'actor i actriu de repartiment.
29: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama, recordem, arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteriosos no resolts.
29: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
30: ¿Hubo canibalismo?
29: No.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
31: Empieza el festival.
2: L'altra gran guanyadora de la gala ha estat un cop més el drama mèdic The Pitt, que ha empatat a 7 guardons amb DTF St. Louis.
32: Tengo ideas para mejorar el departamento.
31: Vale, a ver. ¿Quieres comentarme tus ideas?
2: A The Pitt es combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh, amb els drames personals dels seus protagonistes, però alerta perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgències.
32: ¿Hoy es tu último día?
31: Por un tiempo, sí.
32: Querrá dejar viejos fantasmas atrás.
31: Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
2: 30 anys després de la sèrie original, The Pitt es converteix en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama, i és que Noah Wyle, l'ànima de The Pitt, ja no és el jove doctor inexpert d'urgències, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà. Un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el torturen fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
1: The autopsy is going to say heart attack.
3: Excuse me.
1: What can I do for you?
3: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
2: The Pitt, com dèiem, ha empatat amb una altra ficció, en aquest cas la minissèrie que sorprès a tothom i que es pot veure a HBO Max.
5: I saw this thing, an app, DTF St. Louis. You meet these people.
2: Parlem de DTF St. Louis, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres adults que experimenten el malestar de la mitjana edat i que porta a un d'ells a la mort.
6: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Menció especial mereix també l'únic premi que s'ha endut una de les millors estrenes d'aquesta passada temporada, Pluribus. El premi ha estat a la millor actriu principal en sèrie dramàtica per Rhea Seehorn.
7: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: No podem estar més d'acord amb aquest guardó, i és que l'actriu borda el paper de la persona més desgraciada de la Terra com a encarregada de salvar la humanitat de la felicitat.
7: Si la pidiera ahora, ¿me daríais otra granada?
9: Sí.
7: ¿Y una bazooka? ¿Me daríais un tanque?
9: Claro que sí.
2: Estem davant d'una sèrie de ciència-ficció de les que Apple ens acostuma a oferir. Aquí, però, no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha eliminat el dolor. Finalment, lamentar que una altra de les ficcions més destacades d'aquesta passada temporada no s'hagi endut res. Parlem de Paradise a Disney, però és que realment tenia molt complicat guanyar en les categories que estava nominada. En fi, que La Maldición de Widow's Bay és la gran triomfadora i per això recuperem un fragment d'aquesta comèdia de terror, per si encara no l'heu vista.
11: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen. ¿Verdad? Ya está. Eso es todo.
12: Díselo a Shep Clark.
11: Esta es una reunión privada, Wick. Gracias.
12: Ciérralo. Ciérralo todo. Va a empezar.
13: Tienes toda la razón.
11: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
13: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
12: Se lo ha llevado la niebla.
11: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
12: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
11: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
12: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
11: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
12: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
11: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones, no tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
12: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la niebla de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
11: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
12: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
11: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada.
12: Oh.
11: Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
14: Entendido.
12: Que suene la sirena, Tom.
14: Soy Patricia.
12: Si no lo haces tú, lo haré yo.
14: Es de la comisaría.
11: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí, sí.
29: Voy a hablar en el despacho.
0: ¿Qué sabes?
4: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Radio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: eh? M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri, bona paraula, bona paraula. I tampoc ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és la llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre, i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol, els arbres em saluden, el vent em parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalf.
1: Oh, és un àngel! Oh, oh, com pot algú d'un petit omplir tot aquest prat amb tanta llum?
0: En Gori es va enamorar a l'instant. Un amor pur, fulminant! Va fer un intent d'avançar, d'apropar-se.
2: Ep, hi ha algú aquí? Deu haver estat un teixó.
1: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà, fugirà. I el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
0: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. Ai, i des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a esquerdar el seu gran cor.
1: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
0: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia, era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau, i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va aixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
1: Oh, és un lloc. Tota la meva pena és ara aigua clara.
0: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles. un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant, i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut, si s'escolta amb atenció, es pot sentir un eco suau flotant sobre l'aigua. És el llac, que encara plora un record d'aquell amor perdut que mai va poder ser. Avui, a la vora de l'aigua, els avis continuen agafant les mans dels seus nets per mirar el reflex de les muntanyes i explicar-los la història d'en Gori, un gegant que, lluny de fer mal, va regalar al món un dels paratges més vells de la nostra terra. I així, de generació en generació, el seu record continua bategant.
3: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
4: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
3: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
4: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
3: Doncs vinga, ens podeu acompanyar amb aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Va, doncs escoltem La princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes, a ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigué allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murri, Lluís? Ep, que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria, volent dir que no m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre.
0: Anem cap molt bé, doncs sí, vinga. Anem a la biblioteca i mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: I tant que sí, mira. Amics, família, embolics. Tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut de la Gemma Pasqual i Escrivà i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Aquesta setmana dediquem el programa a Pepe Habichuela, que va morir el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades en el qual repassàvem tota la seva trajectòria, que serveixi d'homenatge d'aquesta guitarra imprescindible pel flamenc que coneixem avui. Us deixem amb aquell programa. Net, fill, germà, pare de guitarristes flamencs, Pepe Habichuela és això, un imprescindible del flamenc actual. I doncs li dedicarem tot el programa. Hem començat escoltant aquest Habichuela en Rama, un disc publicat com la majoria dels seus discos a la discogràfica Nuevos Medios, en aquest cas era l'any 97. Acompanyat pel seu fill Josemi Carmona i alhora tota la família, sempre la família de los Carmona, tota una dinastia flamenca. I és que Pepe Habichuela doncs és això, un guitarrista innovador i alhora un home del flamenc de sempre. Anem a buscar un tema doncs que ho demostri, com aquest Amandeli, un homenatge al seu avi, que és l'iniciador d'aquesta dinastia flamenca, i això està en un disc de principis dels 80. Pepe Habichuela, Amandeli.

l'homenatge a l'avi dels Carmona en aquest disc Amandeli. I aquí l'acompanyava el seu nebot Juan Carmona, fill de son germà Juan, i alhora doncs, que juntament amb el seu fill Josemi, els cosins i un altre cosí, Antonio, van ser els Ketama. Doncs bé, Pepe Habichuela també busca aquí en aquest disc, a principis dels 80, l'acompanyament de Carles Benavent al baix o de Rubén Dantas a les percussions, que estaven en aquell moment, formaven part d'aquell Paco de Lucía Sextet. Bé, Pepe Habichuela. Ara el sentirem amb son germà Juan Habichuela fent un homenatge a son pare. Molts homenatges, en aquest cas amb uns tangos, el disc es diu De la Zambra al Duende, un homenatge a Juan Habichuela.

La raó de ser de la guitarra flamenca és acompanyar la veu, el cante. I tot i que Pepe Habichuela doncs, sigui un gran innovador de la guitarra, doncs ell també, evidentment, va començar acompanyant a la guitarra. I ell és nascut a Granada, una de les primeres veus que va acompanyar i un dels discos que, a més, és una fita de la història del flamenc en aquest país és l'any 76. Juntament amb Enrique Morente, el disc es va dir Homenaje a Don Antonio Chacón. I aquí, doncs, els van donar un premi, el Premi Nacional de la Música. Enrique Morente, acompanyat de Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela acompanyant Enrique Morente. Això era l'any 76. Es va publicar l'any 76 i va rebre el Premi Nacional de la Música en plena transició. Homenaje a don Antonio Chacón. Com hem dit abans, Pepe Habichuela era nascut a Granada i, com tants altres flamencs, va anar a Madrid. A Madrid va acompanyar Juanito Valderrama, el propi Camarón de la Isla o Enrique Morente, entre d'altres. I l'èxit d'aquest homenatge a Chacón, doncs, els va portar a l'any següent a fer un disc que també és una fita en la discografia del propi Pepe Habichuela o d'Enrique Morente, però en general. Es diu Despegando. Tú vienes vendiendo flores. Una solea.

Tú vienes vendiendo flores, las mías son amarillas, las tuyas de dos colores. És un vers de Lorca que l'hem sentit moltes vegades en la veu d'Enrique Morente, el gran renovador del flamenc que no ho hagués pogut fer sense la col·laboració d'una guitarra com la de Pepe Habichuela. Estem parlant de finals dels 70, bueno, de l'any 77, el disc Despegando, una col·laboració entre tots dos que es mantindria al llarg del temps, com per exemple en aquest disc Negre, si tú supieras, la venta Zoraida.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Pepe Avizuela acompanyant el debut d'un jove Miguel Poveda, l'any 95, el disc Viento del Este, publicat per Nuevos Medios. I Pepe Avizuela també acompanyant un debut d'un altre cantaor, en aquest cas el fill de Morente, Kiki Morente, això ja molts anys després, 2017. El disc es va dir Albaicín i aquesta és La Soleá con Pepe Avizuela, una trobada entre generacions.

Quiqui Morente en el seu debut amb Pepe Habichuela, qui havia acompanyat a son pare, com hem pogut sentir. De fet, Pepe Habichuela, no només com a acompanyant del cante, sinó alhora també com a innovador de la guitarra, ha fet mil i unes col·laboracions amb músics del món del jazz, com pot ser Don Cherry o Jaco Pastorius, i alhora també de les músiques del món, per exemple, el senegalès Baaba Mal, o doncs també oblidàvem el disc amb Dave Holland. Però nosaltres anem a buscar un altre disc, un disc que es va dir Hierbabuena, en la qual Pepe Habichuela tocava, innovava, diguem-ne, mixturava la seva guitarra flamenca amb una orquestra de corda índia, The Bollywood Strings. Aquí va el tema Oriente, Hierbabuena.

L'any 2000, Mario Pacheco, el productor i factotum del segell Nuevos Medios, volia gravar un tercer disc amb Pepe Habichuela, un tercer disc amb el seu nom, després de tants anys. I Pepe Habichuela, com li havia dit la primera vegada, abans de gravar aquell Amandeli, doncs li deia que li feia respecte. Bé, doncs estaven de gira, van anar a un concert d'una orquestra índia i el director, violinista i director d'aquesta orquestra, Chandru, doncs se'ls va apropar i els va dir que els agradaria tocar junts. I Pepe Habichuela doncs li va dir que encantat de la vida. D'aquí va sortir doncs això, el tercer disc amb el seu nom, A Nuevos Medios, Hierbabuena, aquest tema que es diu Oriente i aquest altre que es diu Bangalore Krishna. El disc va ser gravat entre Bangalore, Madrid i Barcelona. Pepe Habichuela and the Bollywood Strings.

el disc Hierba Buena, la trobada de la música gitana de la guitarra de Pepe Avizuela amb l'orquestra Índia dels Bollywood Strings. I avui hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra, la de Pepe Avizuela. Com dèiem, net, fill, germà i pare de guitarristes flamencs. Tota la dinastia flamenca de los Avizuela, la família Carmona. Ell és el pare de Josemi Carmona, un dels integrants de, i oncle de Juan i Antonio Carmona, els tres que van fer Ketama. Doncs bé, avui li hem dedicat tot el programa a aquesta guitarra increïble de Pepe Avizuela. L'hem sentit en els seus discos en solitari, pocs, però molt escollits, molt ben treballats, i l'hem sentit en família, amb el seu germà Juan, amb el seu fill Josemi, l'hem sentit acompanyant la veu d'Enrique Morente, però també els debuts de Miguel Poveda o Kiki Morente, i ara aquest últim disc. Però per acabar el programa, tornem a l'acompanyament de la guitarra al cante. És un disc de 2017 en el qual Pepe Avizuela acompanya el cantaor Manuel Tejuela, un dels veterans del cante flamenco en aquest país que no tenia encara un disc amb el seu nom. Gràcies per escoltar el Mixtures i, com sempre, fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Parlem d'un poeta curiós. Un poeta que diuen que va ser un gran savi, que va edificar un temple, que va escriure el llibre El cant dels càntics i que els historiadors doncs es barallen una miqueta per si va existir o no. Doncs sí, és el rei Salomó. I resulta que el rei Salomó doncs també va escriure llibres de poesies, poesies i cants amorosos. D'aquests poemes que va escriure aquest home, escoltarem un que diu que hi ha un temps per tot. Aquest poema de que hi ha un temps per cada cosa el va musicar Pete Seeger, el va adaptar, suposo que no el va treure dels textos bíblics, sinó quan ja la van traduir, però aquí a casa nostra, buscant i buscant a l'espai poemes i cançons, l'hem trobada en català. El tema es diu Hi ha un temps per tot, vaja, la cançó i el poema, o amb l'adaptació i la traducció. La canta el senyor cantautor Oriol Foll. Primer l'escoltarem recitat i després he preferit escoltar la versió catalana que la versió anglesa del Pete Seeger, que es diu Torn, Torn, Torn, que la van fer molt coneguda el grup The Byrds. Cada cosa té el seu temps. Tenim un temps breu, breu, i un camí massa llarg. Cada cosa té el seu temps i passa de llarg. Un temps per néixer i un temps per morir. Un temps per plantar i un temps per collir.

Temps per desfer i temps per reunir. Temps per besar i temps per deixar de besar. Un temps per trencar i un temps per ajuntar. Temps de callar i temps de parlar. Temps d'estimar i temps per odiar. Un temps de guerra i un temps de pau.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
7: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses i ampliar la seva formació artística a París, va descobrir en el teatre una de les seves grans passions. Els seus inicis es vinculen al Teatro Español Universitario, al Café Teatre i posteriorment a la televisió. Maura va conèixer a Pedro Almodóvar a través del grup teatral Los Goliardos durant aquests anys efervescents de la transició. Des d'aleshores, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia,

0: Francis Ford Coppola i Almodóvar. 4 premis Goya, un César i nombrosos guardons europeus resumeixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
0: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels 4 fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva d'Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en 5 ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyat del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

L'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades, però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar, a més, el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre i especialment la professió d'actriu estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

El 1966, amb 20 anys, es va casar amb l'advocat Francisco Forteza Pujol, membre d'una família acomodada de Mallorca. El matrimoni va tenir dos fills, Maria del Carmen, nascuda el 1967, i Pablo, nascut el 1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carmen Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada, casada, mare i dirigint una galeria d'art. Després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit la seva intenció de convertir-se en actriu professional. La reacció negativa de l'entorn familiar va ser contundent, reforçant encara més la seva determinació. Maura va començar així una etapa de treball actuant en cafès-teatre, participant en companyies teatrals independents i fent petites incursions a la televisió. Era una època en què les oportunitats per a una actriu que començava eren escasses i sovint mal remunerades.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los Libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo Pamplona en l'obra Hay una luz sobre la cama, aconseguint així un dels seus primers papers de certa rellevància. Aquella substitució li va permetre demostrar la seva capacitat sobre un escenari professional. Aquell mateix any participa al curtmetratge El espíritu, sota la direcció de Juan Tamariz. El 1971, el director Alfonso Ungría li va confiar un paper a El hombre oculto, suposant el seu debut en el món del cine professional. Però Maura encara estava lluny de ser una estrella. La seva trajectòria es va construir a base de personatges secundaris i petites produccions.

Durant la meitat dels anys 70 va treballar amb cineastes que amb el temps adquiririen una importància en la història del cinema espanyol, com Javier Aguirre, Jaime Darmiñán i Pilar Miró. També va participar en films com La Encadenada, de Manuel Muroti, i Leonor, de Juan Luis Buñuel. Paral·lelament, Maura entra en contacte amb el grup Los Goliardos, una companyia madrilenya vinculada al teatre independent. En aquest context, va coincidir amb un jove Pedro Almodóvar, que encara no havia iniciat la seva carrera com a director de llargmetratges. Aquella trobada seria transcendental per a tots dos. Durant els anys següents a la seva separació, es va iniciar una llarga batalla judicial que acabaria condicionant profundament la seva vida. Durant un període de 12 anys, va tenir greus dificultats per mantenir el contacte amb els seus fills. En els moments més difícils, el teatre i la feina van constituir per l'actriu un refugi emocional i una forma de supervivència. Mentre la seva vida privada travessava una profunda crisi, la seva carrera començava a trobar el camí cap al reconeixement. El punt d'inflexió arribaria al 1977, amb Tigres de Papel, dirigida per Fernando Colomo, aconseguint el primer gran reconeixement cinematogràfic. Un any després, Colomo tornaria a confiar en ella per a Què hace una chica como tú en un sitio como este, i Carlos Saura la va dirigir a Los ojos vendados.

Al Madrid de la Transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Lucy Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat La Movida Madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra, Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984, amb «Què he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi Lucy Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel y no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transsexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera.

0: Viens, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
1: L'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge, abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Empereur d'Étienne Châtelier, al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carmen Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Chus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Cannes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'Issy en l'Etage l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Màlaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: Una poma al dia, el metge estalvia. Seguim avui amb els consells de la vida natural, que sembla cada cop més allunyada del nostre dia a dia, amb els perjudicis de salut i mediambientals que comporta. Ja ho diuen que quan ens posem a règim, ens treuen tot allò que ens agrada. Alguna cosa tindran les coses llamineres que el nostre cos li digereixi tan malament. Ja podem provar totes les dietes del món, les de la carxofa, la de la pinya o la que vulgueu. Els resultats immediats poden ser més o menys prometedors, però el balanç al cap d'una temporada acostuma a ser demolidor.
2: Dites, refranys i adagis.
3: Val més un ou

0: La recompensa. Qui sap si mai arribarà. O també, més val un té que dos te daré. En un altre ordre de coses, quan prometem alguna cosa, també podem fer ús del refranyer i diu: avui això i demà Déu dirà.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
0: L'home és amo del que calla i presoner del que diu. La cultura xinesa mil·lenària ens ha reportat un bé de Déu de proverbis i pensaments que ens ajuden a reflexionar i a posar en paraules, en píndoles breus, sabers universals. Saber callar, el silenci, el no dir, paraules dites sense reflexió. També n'és ple el nostre refranyer, però veiem, acostant-nos, ric el repertori proverbial xinès, que ni en són els inventors ni en tenen pas l'exclusiva. Al ben callat li diuen savi. La paraula és plata. El silenci és or. Aprem de callar i sabràs molt de parlar, perquè de callar un mai se'n penedeix.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 FM.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, aquesta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius, jo com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes, jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració, però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga,

0: Sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el Mindful Sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ara, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
2: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. Oh, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de... que sempre he d'estar a l'alçada d'un número de penetracions, de tenir orgasmes, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos. I el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... No, aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors, quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
0: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital, dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el mindful sex?
2: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat, degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, es veu que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno i o bé és consumidor de porno o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
0: descàrregues, sí.
2: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
0: Sí, sí.
2: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, a primer escoltar el seu cos, a dir no...
0: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passiu de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim. Aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
2: Exactament. I llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que ella estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid. O no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan para hoy i hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
3: Aquí està el tema.
2: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
3: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica, us en recordeu de En què he hecho yo para merecer esto, que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i està llimant les ungles, que enganyem.
2: Està desconnectada. Clar, està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més. No? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
3: Ha sigut una tasca, per tant.
2: Clar, perquè jo em volia jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor, no? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència i aquí tenim la major part de dones vivint en parelles en supervivència.
3: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè, perquè és, hi ha, és allò, no?, de cuando Harry encontró a Sally o Harry, Sally encontró a Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
2: Exacte.
3: I això
2: exacte,
3: perquè, és un clar, problema.
2: No afectar a l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi perquè acabi ràpid. Això, primer, a moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat. O se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar. No, que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat. Aquesta, o hi ha persones que diuen, no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estem parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
3: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
2: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
3: Ah, mira.
2: La caixa de cartes, hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat
3: Vaya.
2: I en la relació. I l'altra de pràctiques Mindful Sex, que jo sempre dic que les pràctiques Mindful Sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
3: Per exemple?
2: El Mindful Kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no? On ens connectem a través de les respiracions, a través de no? tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund, totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
3: Què és la intel·ligència genital?
2: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi la consulta al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat, doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
3: Vale.
2: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de Mindful Sex, I també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions. No? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim no, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
3: Vale.
2: No? Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola, no? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
3: Sí, però Emma, què fem?
2: Constantment parla.
3: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tota la... tot el teu sistema i caus en una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
2: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més amb unes agressions, bueno, agressions que per salvar-te la vida, no? Per una salut mèdiques, no? Que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no? Intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. Mira, el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran, aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer de, o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat. O sigui que
3: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
2: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No? La sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
3: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè... com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
2: Finalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? És una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos, utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació, utilitzem, depèn si hi ha càncer hormonodependent, i vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, vivim, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no?, i com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor, és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no?, aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions, i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
3: Exacte.
2: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
3: Per tant,
2: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà del teu cos allò que és agradable, plaer.
3: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil,
2: música,
3: és igual.
2: Sí. La música, perquè la música també canvia.
3: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar el tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
2: això
3: parella,
2: digueu,
3: no?
2: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
3: per por,
2: tenim un
3: sí.
2: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
3: Sí.
2: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
3: Escolta'm, una cosa, Emma.
2: Necessitem homes presents i conscients.
3: L'home 2.0, no?, que era allò de l'època.
2: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
3: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans,
2: és per
3: no.
2: Tothom.
3: És per tothom.
2: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem
3: vivint i realitzant
2: dins,
3: no és bo.
2: Exacte.
3: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
2: Exacte.
3: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
2: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
3: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
2: El cos mai menteix, Charo.
3: No.
2: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens empassem. Problemes
3: d'esquena,
2: d'espatlla, tenen que veure moltes, o tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos a nosaltres mateixes, a respectar-nos, i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
3: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem, amb InfoSex.
2: Exacte, i si hi ha persones que tinguin ganes de fer un programa de InfoSex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder ressignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
3: Vale.
2: Moltíssimes gràcies, Clara, i enhorabona pel teu podcast.
3: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
4: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares, al jubilar-se, se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no? que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
0: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
4: Més o menys, cada vegada més, però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que la meva escriptura moltes vegades diguin, doncs, és una escriptura que és molt fàcil, no?
0: Molt visual.
4: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també, doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no? Perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res, perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
0: Alba, o sí, no se sap mai.
4: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no? Com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
0: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
4: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
0: Sí.
4: Però una novel·la, dius, bueno... però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
0: No,
4: sinó que han fet moltes altres coses.
0: Tu has estat mami, no?
4: Sí.
0: És una cosa força interessant.
4: Bueno, ja està abraçada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
0: de parir.
4: Del naixement. Sí,
0: bueno,
4: sí.
0: Bé.
4: Exacte.
0: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
4: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu, té el títol La paraula família, La gran família.
3: Carai.
4: I, però bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidat a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
3: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses i esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
4: Perfecte.
3: A reveure. Moltes gràcies.
4: Gràcies. Adéu. Adéu.
3: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Termini. Terme o temps assenyalat per alguna cosa, especialment per a la finalització d'un contracte, per al compliment d'una obligació o per la interposició d'una demanda, un recurs o un escrit.
2: Senyoria, aquest Paraules habitables el fem a la sala de vistes, amb el diccionari de termes jurídics. Té la paraula l'advocada defensora del Termcat, Elisabet Casademont. Elisabet, hem començat amb la paraula termini. És veritat que és millor que dir terme o què?
3: Terme i termini són sinònims i es poden utilitzar tant un com l'altre. El que passa és que dins de l'àmbit jurídic hi ha molta més tradició d'utilitzar la forma termini i llavors, per claredat i precisió terminològica en aquest àmbit, s'ha com fomentat i recomanat l'ús de termini, però tant terme com termini són adequats. I llavors, al costat d'aquestes dues formes, o el termini sobretot, que és el prioritari en aquest àmbit, trobem aquest plaç, amb ser trencada, que queda molt català, que s'utilitza molt a nivell col·loquial, però que no és correcte. Bé, els diccionaris no el recullen com a forma vàlida i l'hem d'evitar.
2: I no creus que aquest plaç amb ser trencada que fa català i que hem d'evitar està guanyant terreny perillosament?
3: Jo crec que no. El termini té molta tradició en català, és el que recull en el diccionari normatiu i malgrat que podem sentir molt el plaç, el termini també se sent molt. I no sé si passarà com la bústia i el bussón, jo penso que al final s'ha implantat molt la bústia, no? Com aquells termes d'aquests que van sortir a l'inici de tot el procés de normalització del català, o el bocata, no? I l'entrepà. Doncs jo crec que, no sé, jo el plaç aquest no crec que arribi a bon port de cap manera.
2: Per tant, deixem-ho clar. El plaç no el podem deixar passar ni amb ser trencada.
3: No, el plaç, res de res, el plaç. Oblidem-lo, el termini. Encara que vagi amb ser trencada, res de plaç.
2: A les sentències s'hi llegeix també molt el o la present, i no per parlar del moment que estem vivint, sinó com a adjectiu. Com el present termini, tornant a l'exemple anterior. Això, què?
3: Això és diria que és una estructura que es veu molt en els textos jurídics, no? Com aquest plaç que potser el veiem més fora d'aquest àmbit i es fa servir de manera més regular en l'àmbit general. Aquest present com a adjectiu en lloc d'aquest es veu molt en la present llei, en les presents actuacions. I si bé és adequat, se'n fa un ús molt abusiu i s'ha recomanat la forma aquest o aquesta, que de fet és el que és més natural i genuí en català. És més habitual parlar d'aquesta llei o aquestes actuacions que no la present llei. I en l'àmbit jurídic és veritat que es recorre molt aquesta fórmula, però és preferible evitar-la. El que sí que és del tot inadequat és quan veiem per la present o amb la present us comunico. Això res de res s'ha de fer amb aquesta carta, amb aquest escrit, aquest present utilitzat amb valor substantiu o sense el substantiu darrere és incorrecte.
2: Elisabet, sense saltar-nos la norma, està clar que si podem dir aquesta llei i en lloc d'això fem servir la present llei és perquè volgudament volem posar-ho difícil, no? Fer-nos els interessants i els cultes sent incomprensibles i enrevessats.
3: En els textos jurídics apunta molt aquesta tradició mal entesa, de fer escrits complicats, opacs, que va tot en contra d'aquest llenguatge planer o aquesta comunicació clara que ara s'està posant tant de moda. I, de fet, tothom que treballa en l'àmbit del llenguatge jurídic el que mira de fer és potenciar o donar eines perquè es facin escrits clars, transparents, fàcils, que el ciutadà pugui entendre de manera fàcil, no? I allunyar-nos d'aquest estil tan enfarfegat, arcaic, carregós, que el que fa és que el ciutadà llegeixi allò i no entengui, no? Reps una carta de l'agència tributària o així i llegeixes allò i penses què m'han dit, perquè ho fan tot complicat en comptes de fer un escrit clar i fàcil i breu, perquè potser sent més breu s'entenen més les coses que no quan es vol retorçar tant l'argument.
2: I aquesta forma tan pomposa d'expressar-se ha quedat als jutjats des del Siglo de Oro o passa també en català?
3: La manera d'escriure, la tradició d'escriure, jo crec que sí, que aquí no es fa diferència de si el dret civil que és d'àmbit català o el dret penal que és espanyol. Hi ha aquesta tradició d'escriure d'aquesta manera, més al final són les mateixes persones que escriuen. Penso que hi ha una voluntat també de... com de distanciar, de fer veure que l'administració de justícia està per sobre dels ciutadans, o almenys quan fan aquests textos farragosos i complexos, la sensació que rep el ciutadà és que està per sota, sotmès, no?, en aquest sistema de justícia. I justament ara, a banda de tot això que dèiem del llenguatge planer i la comunicació clara, també el que s'intenta evitar en l'àmbit jurídic és totes aquestes fórmules de falac i de submissió, que també són molt inherents en aquests tipus de textos, que també et donen a entendre una mica això, no?, del ciutadà sotmès a la justícia.
2: Posa'ns un exemple d'aquesta pleitesia, si us plau.
3: Un exemple seria: tinc l'honor d'adreçar-vos aquest escrit. Això és com una mena de manera de fer, d'escriure textos jurídics, que és molt més clar dir, doncs, us adreço aquest escrit, no hi ha cap honor aquí. Vull dir, és un tràmit o és un procediment, en tot cas, però no hi ha cap honor aquí. O us prego que accepteu aquest exhort, no, us demano. Amb això que dèiem de les fórmules de falac i submissió, aquests verbs pregar i suplicar, no... s'han d'evitar, i el que es fa és demanar o sol·licitar, que són verbs normals de gestió. Simplifiquem l'estil, vull dir, aquí hi ha dues coses. D'una banda, hi ha aquestes fórmules que transmeten aquesta idea de ciutadà sotmès a la justícia, i de l'altra, el resultat, que són fórmules molt, o frases molt complexes. Simplifiquem-ho, tot és molt més fàcil si es fa breu i més clar també.
2: Tornem al diccionari, Elisabet. Una altra expressió que advocats, funcionaris i jutges fan servir amb soltura és contemplar, i no precisament una posta de sol.
3: De fet, contemplar no és cap terme jurídic. Contemplar, quan es fa servir en aquest sentit, suposo que és el que vols dir tu, de mirar atentament una cosa, no? Aquesta llei contempla o... Doncs això és inadequat. Tenim molts recursos en català, molts sinònims... I podem deixar de banda el contemplar. Tenim el preveure, té en compte, regula, exigir, estableix, disposa. Tenim molts verbs que són adequats al marge d'aquest contemplar, que no ho és. Podem contemplar el sol, podem contemplar un paisatge, però la llei no contempla.
2: I solventar? La llei solventa res?
3: Solventar i subsanar sí que són castellanismes que s'han d'evitar, són del tot incorrectes, i com en el cas del contemplar, també tenim una llarga llista de verbs molt adequats i molt tradicionals en català, arreglar, corregir, reparar, resoldre, solucionar, fins i tot l'esmenar, si és un text. Tenim moltes alternatives que enriqueixen el lèxic, això serien, no, tant el solventar i subsanar com aquest contemplar que dèiem. Més que terminologia jurídica, són llenguatge jurídic, no? El llenguatge que ens trobem en textos jurídics, però que van més enllà de la terminologia, i que el que han de fer és facilitar la comprensió dels textos.
2: I atenció, n'hi ha un altre que sembla incorrecte, però no, que és recepcionar. You can never be sure there'll be not ring
3: letters through your door. Postman. A veure, recepcionar té un sentit específic en dret administratiu que deriva d'aquest rebre genèric, però que té un significat especialitzat en aquest llenguatge especialitzat que és la terminologia jurídica, que és rebre qualsevol cosa, documentació, una comanda, un material, deixar-ne registre i comprovar que sigui adequat el que t'han entregat. Val? Llavors, deriva d'aquest rebre, però té un significat molt més específic i especialitzat en l'àmbit. D'això se'n diu un verb de segona generació perquè deriva d'un nom, en aquest cas recepció, que ja ve d'un verb inicial, que és el rebre. Això de tenir verbs de segona generació o verbs postnominals és un recurs que té el català, com tenen altres llengües com el francès o el castellà, no és estrany. S'ha de mirar d'evitar si aquest segon verb significa el mateix que el primer. En aquest cas no seria adequat, però quan aquest segon verb introdueix matisos o és específic d'un àmbit d'especialitat, llavors sí que és un recurs adequat i que s'utilitza fàcilment.
2: Elisabet, i d'invasions lingüístiques d'altres idiomes en el món del dret, com anem?
3: En l'àmbit jurídic tenim, d'una banda, la terminologia i després, de manera més àmplia, s'obrim el focus i el llenguatge. En dret civil és propi del català, llavors aquí la terminologia no té problemes, però si obres aquest focus i vas a la part del llenguatge, llavors és on veiem molta influència del castellà. En d'altres àmbits, no? El cas paradigmàtic són les noves tecnologies, però en qualsevol dels àmbits sempre hi ha aquesta influència de l'anglès. En el dret no veiem tant aquesta influència de l'anglès perquè el marc jurídic és estatal. Excepte el dret internacional, que sí que és d'àmbit mundial, tots els altres et quedes dins de casa teva, no? En el teu estat. Per això veiem tanta influència del castellà. És un àmbit que hi ha molta més influència del castellà que no pas de l'anglès. Sí,
2: però amb les sèries d'advocats i jutges del món anglosaxó, que n'hi ha moltes, alguna cosa sí que es deu colar, no? Ara, per exemple, està de moda el terme lawfare.
3: El lawfare és un terme anglès que està format pels mots law, que és el dret, i la truncació de warfare, que és guerra. I fa referència al que entenem tots per la judicialització de la vida política, és a dir, fer servir estratègies judicials per combatre un grup o una ideologia contrària. En català, el Consell Supervisor del Termcat va normalitzar la denominació guerra judicial, que és un calc d'aquest terme anglès que dèiem que està format per law i warfare. Llavors, el resultat és que tens una denominació catalana, que és guerra judicial, que és molt més transparent per un ciutadà catalanoparlant, que no lawfare, que és, si no l'has sentit a parlar mai, no pots intuir quin significat hi ha aquí darrere. En canvi, si no n'has sentit a parlar i et parlen de guerra judicial, intueixes per on va l'assumpte.

0: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són plataforma de vídeo a la carta, estora o màrfega i cresta xinesa. Som-hi!
0: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
1: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
1: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra

0: i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
1: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornés, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Moments d'òpera.
11: Benvinguts una setmana més. La d'avui és una òpera poc coneguda de Puccini. De fet, el seu segon títol i una de les estrenes de menys èxit del compositor italià. Avui, Edgar.
10: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
11: Edgar és una òpera dividida en tres actes, originàriament quatre, amb música de Giacomo Puccini i llibreta en italià de Ferdinando Fontana, tot i que basat en el drama Le Coupet, Les Lèvres, d'Alfred de Musset. L'escena va ser al Teatre La Scala de Milà el 21 d'abril de 1889. A Catalunya va veure's per primer cop al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el mes de febrer de l'any 2005, però en una versió en concert. Pel que fa als personatges principals, Edgar és el protagonista de l'òpera, un jove que manté un debat entre l'amor pur que li ofereix Fidelia i l'amor apassionat de Tigrana, un rol, el d'Edgar, per tenor. Fidelia és la promesa d'Edgar, una noia casta i pura, i que ha d'interpretar una soprano. Mentre que Tigrana és tot el contrari que Fidelia, una noia apassionada i d'alta càrrega sexual, interpretat per una mezzo-soprano. I finalment destacarem la part de Frank, que està secretament enamorat de Tigrana, un paper per baríton. Com comentàvem, Edgar va ser la segona òpera composta per Puccini i va ser un encàrrec fet per l'editorial Ricordi després de l'èxit del seu primer títol, L'Evilí. La versió original en quatre actes va ser acollida amb tebiesa, de manera que el gener de 1890 Ricordi va publicar una versió revisada incloent-hi un final diferent per al segon acte. A la tardor de 1891, Puccini va revisar de nou l'òpera, tallant l'acte final i creant una obra en tres actes que seria revisada novament l'any 1905. En aquesta forma final, l'òpera va tenir encara menys èxit que la versió original en quatre actes. Part de la música, que va ser tallada l'any 1891, va ser reutilitzada per l'òpera tosca, concretament per al duet de l'acte tercer, Amaro sol per temere il morire. I la marxa fúnebre del tercer acte va ser interpretada en el funeral de Puccini sota la direcció del gran Arturo Toscanini. Cal destacar els nombrosos paral·lelismes, per cert, en la trama d'Edgar i el de l'òpera Carmen, de Georges Bizet. Amb dues òperes presenten un confós home jove, interpretat per un tenor, en la versió de Puccini és Edgar, en la de Bizet és Don José, que es debat entre triar l'amor cast i pur per una noia del seu poble, en el cas de Puccini és Fidelia i en el cas de Bizet, Micaela, i l'arrebatada passió per una exòtica gitana interpretat per Tigrana, en la versió de Puccini, i Carmen, òbviament, en la versió de Bizet. En tot cas, per analitzar els paral·lelismes també musicals, en aquest cas molt menys evidents, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més rellevants, i per això ens situem a l'inici de l'acte primer.

L'acció de l'òpera Edgar de Puccini es situa a Flandes cap a l'any 1302. A l'alba, Edgar es desperta. Fidelia li dona un ram d'ametller florit, però el deixa quan veu que s'acosta Tigrana. Aquesta intenta temptar Edgar perquè torni a la seva vida de disbauxa, però no ho aconsegueix. Edgar manifesta que s'estima més la puresa de Fidelia. Fidelia és la soprano Renata Scotto, mentre que Edgar va a càrrec de Carlo Bergonzi en una gravació de l'any 1977 dirigida per Eve Queller.

Arriba Frank, que sempre ha estimat a Tigrana, però, com no pot guanyar-se el seu amor, la insulta i ambdós discuteixen. Frank, malgrat vol oblidar l'amor que sent per Tigrana, assegura que no pot evitar tenir-la al cap. Ho canta el baríton Vicenç Sardinero.

Més tard, Tigrana es burla dels pagesos quan aquests estan resant. Donada la blasfèmia, se li ordena que marxi del poble. Tigrana és la mezzo-soprano Gwendolyn Kilbrew.

Havent-la expulsat del poble, Tigrana intenta refugiar-se a la casa d'Elgar i aquest la defensa davant l'enfurismada gentada. Edgar anuncia que se n'anirà amb ella i abans d'anar-se'n plegats crema casa seva. Frank intenta detenir-los i en un duel entre ell i Edgar, Frank cau ferit. Els pagesos maleeixen els dos amants fugitius. Frank és, de nou, Vicent Sardinero, Edgar, Carlo Bergonzi, Gualtiero, Marc Munkittrick i Fidelia, Renata Scotto.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte, Edgar ha abandonat una salvatge orgia a casa de Tigrana. Està cansat de la seva vida de disbauxa i somia en tornar amb Fidelia. Ho canta Carlo Bergonzi.

0: Apareix Tigrana i intenta arrossegar-lo de nou a la festa, però quan està a punt d'aconseguir-ho arriba una esquadra de soldats. Edgar se sorprèn que els soldats siguin comandats per Frank, a qui demana perdó. Frank el perdona de gust perquè el duel va servir per trencar el lligam que el vinculava a Tigrana. Per fugir de Tigrana, Edgar s'uneix a l'esquadra de soldats malgrat les súpliques d'ella. En no poder evitar la seva fugida, Tigrana jura que es venjarà de l'home que l'ha abandonada.
1: Un estilo marcial. Passa un estilo di soldati la porta.

El tercer darrer acte de l'òpera Edgar de Puccini comença amb una gran processó fúnebre que acompanya les despulles d'Edgar, que ha mort teòricament en la batalla. Frank i els assistents qualifiquen a Edgar d'heroi, però el monjo, que va escoltar la darrera confessió d'Edgar, abomina sobre ell. Revela els pecats d'Edgar i la seva vida de disbauxa. La multitud, fàcilment manipulable, acaba maleint a Edgar. Només Fidelia manifesta la seva fe en ell, desitjant trobar-se amb Edgar al cel. Ho canta Renata Scotto.

Quan la gentada se'n va, apareix Tigrana plorant. Se sent dolguda perquè ningú no veurà les llàgrimes que vessa per Edgar. Frank i el monjo li demanen que declari en contra de la memòria del mort, però ella inicialment es resisteix, fins que li ofereixen joies a canvi. Tigrana és Gwendolyn Kilbrew i Frank Vicent Sardinero.

0: Torna la gentada. El monjo declara que Edgar va triar el seu país per una mica d'or i Tigrana, a contracor, ho confirma. Els soldats intenten profanar el cos, però no troben res més que una armadura. Aleshores, el monjo revela la seva verdadera identitat. Ell és Edgar, i ara viurà amb Fidelia, l'única que s'ha mantingut fidel a ell davant totes les dificultats. Tigrana, amb venjança, apunyala Fidelia. Edgar plora sobre el cos sense vida de la seva estimada Fidelia, mentre els soldats capturen Tigrana i la multitud resa. I així és com acaba l'òpera Edgar de Puccini. Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

Lego. Mi rado marcado y me despistado.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.